0: Akumbaya, balanda, Akumbaya, secun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, moren, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, moren, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, moren, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, moren, Akumbaya, balanda, Akumbaya, secun.
1: En la cocina, el salón, la casa, la oficina y comedor, todos conectados con la mañana.